0: En APEU de Bancal miramos hacia una realidad muy presente en la Marina Alta, la de los bancales que poco a poco se quedan sin trabajar. Parcelas familiares, pequeñas tierras agrícolas, huertos que durante años han formado parte del paisaje y de la economía local, pero que ahora muchas veces quedan abandonados por falta de relevo generacional, por falta de tiempo o porque mantenerlos supone un esfuerzo difícil de asumir. Y ahí parece una herramienta de la que cada vez se habla más, el Banco de Tierras. Una fórmula que busca poner en contacto a propietarios que no pueden o no quieren cultivar sus parcelas con personas interesadas en trabajarlas. Pero ¿cómo funciona realmente? ¿Es fácil aplicarlo? ¿Qué beneficios tiene que para quien quiere ceder la tierra y qué alternativas existen para que un bancal siga vivo sin que su propietario tenga que asumir toda la carga? De todo esto hablamos hoy, APEU de Bancal, con una idea de fondo. Mantener la tierra en producción no es solo una cuestión agrícola. También es paisaje, prevención de incendios, economía local, identidad y futuro para nuestros pueblos. ¿Y qué mejor invitado para hablar de todo esto que nuestro habitual Agustí Espí? Agustí, hola, ¿qué tal?
1: Hola, Marco.
0: Para empezar, vamos a poner un poquito en contexto. Empezamos por lo más básico. Cuando hablamos de un banco de tierras, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Cómo se lo explicaríamos a alguien que tiene un bancal familiar abandonado y nunca ha oído hablar de esta herramienta?
1: Correcte. Bueno, un bancal de terres, tu estàs explicant prou bé, sin apertar munt, has creat unes pincellades molt, molt apropiades, i simplement és tractar de posar, és una ferramenta de pública, no?, que gestiona l'administració. N'hi ha alguns bancs de terres que gestionen els municipis, altres són gestionats per Diputació, i inclús n'hi ha alguns bancs de terres de conselleria. I simplement el que tracten és de posar en comú a propietaris de parcel·les agrícoles, els quals no poden o no volen ja cultivar la seva parcel·la, amb demandants que moltes voltes solen ser persones joves, agricultors joves o nous emprenedors que busquen una terra per a poder treballar-la i no disposen d'ella. Per tant, el que tracta de fer l'administració en aquest cas és posar a l'abast d'aquestes persones certs marcs legals, com podria ser un contracte, en el que posem en comú a propietaris i demandants de terres per a que arriben a un acord i així a posar facilitats per a que es porti a cap aquesta transacció i altres persones que no tenen possibilitat o no tenen terres puguen accedir a elles per a poder treballar-les.
0: ¿Cuál diríamos que es el objetivo principal de un banco de tierras? ¿Se trata solo de evitar el abandono agrícola o también puede servir para generar nuevas oportunidades a agricultores jóvenes, emprendedores o personas que quieren empezar en el sector?
1: Les dues coses, però principalment jo crec que la principal és tractar de que no s'abandonen les terres, les parcel·les, no? Perquè moltes vegades, i el que jo veig més a prop, és que en general són els propis agricultors que ja porten anys i tenen experiència i són coneguts, que ja diguem, tenen un renom, és que tenen més facilitats per accedir a les terres. Més que res perquè ja tenen l'experiència, coneixen moltes voltes a propietaris que saben que no van a treballar les seues terres i que, per tant, ells ja, quan tenen experiència en aquest camp, ja tenen la facilitat i el prestigi de dir, bueno, deixa'm esta parcel·la, jo te la duc, així no la tens abandonada, i així pues, guanyem els dos. En canvi, aquells nous emprenedors que volen accedir a una d'elles, sí que és cert que tenen més facilitats si accedeixen a mitjançant l'administració, no? Mitjançant un banc de terres de l'administració, perquè així tenen la garantia de que l'administració va posar unes pautes per a que es puga arribar a cap aquesta transacció. Vinc a explicar-te això perquè moltes vegades els propietaris són molt reticents a l'hora de deixar les seues parcel·les perquè pensen que van a perdre cert valor o van a perdre la seva propietat, en certa manera. Però, clar, el demandant de terres, aquella persona que vol accedir a ella, també necessita una garantia perquè ha de fer una inversió prou alta per a posar en rendiment aquesta terra. Per tant, aquells que són joves que volen accedir per primera volta a una terra, és més fàcil que ho facin mitjançant el marc legal d'un banc de terres públic, i aquells que normalment ja tenen la seva experiència, moltes voltes, simplement en el boca a boca aconsegueixen accedir a terres.
0: Ajá. Y en una comarca como esta, donde hay muchas parcelas pequeñas aquí en la Marina Alta, bancales heredados y propietarios que quizá ya no viven en el municipio, ¿qué dificultades aparecen a la hora de poner en marcha un banco de tierras?
1: Uf, això que has dit és que és una realitat molt gran. Molts d'ells ja ni tan siquiera pues, ho hereden els fills, els nets, i molts d'ells almenys estan vivint en les ciutats i tal, venen només als pobles escàs de setmana, i és un problema greu. En general, una de les dificultats que trobem moltes voltes és que n'hi ha un vincle emocional no? entre els propietaris, no? I l'aport de perdre aquesta propietat, perdre entre cometes, no? Perquè és una terra familiar. I entonces acaba existint un vincle emocional. És la terra de meu abuelo, no la vull deixar de perdre, però no la vull treballar, i bueno, és complicat. I després existeix que si a la Marina Alta pues, són minifundistes, no? És a dir, són parcel·les molt xicotetes i, per tant, els seus bancals, al ser molt, molt xicotets i dispersos, per a un agricultor professional és molt complicat moltes voltes gestionar diverses parcel·les, perquè com són parcel·les menudes que tenen que moure's molt, és complicat. I moltes voltes el que vol llogar una terra vol que estigui a prop de les que ja té. Això també és un problema molt comú. I després, ja per últim, que m'atreviria a dir una altra variable és que moltes voltes hi ha baixa rentabilitat, no? Si són parcel·les menudes, disperses, tal, però la rentabilitat que pugui treure aquella persona, l'agricultor, és molt baixeta en estos intercanvis de banda de terres.
0: Muchas veces el propietario en estas situaciones puede tener dudas o incluso cierto miedo a ceder su parcela. ¿Qué garantías, Agustín, necesita esa persona para sentirse tranquila? O mejor dicho, ¿qué papel juegan los contratos, los acuerdos y la mediación municipal o técnica?
1: Mira, molt bona pregunta. M'agrada molt que m'hagis fet aquesta pregunta perquè això també és molt comú. La por que té la gent a cedir les seues terres, i jo el que els dic és que superen aquest temor, que en definitiva estem parlant d'un bancal, no estem parlant d'una propietat d'una finca, no? Una casa en la que puguem viure, que igualment pues, bueno, s'ha de tractar de superar aquest temor, i nosaltres el que estem fent moltes vegades, el que fem és posem en comú, ens reunim en les dues parts, no? En aquella persona que la vol i el propietari. Mirem que arriben a un acord. Posem un contracte, de fet en online hi ha molts contractes que pots trobar, en la pròpia web de la xarxa agrícola hi ha contractes per a reomplir, i nosaltres tractem d'omplir-lo a mesura. A mesura és que, bueno, pues val, en cas de voler abandonar la terra perquè ja no la vols, pues, bueno, arribarem a aquest acord. L'arrendador tindrà aquests drets i l'arrendatari tindrà els altres drets. Vale, els posem en comú, que ells estiguin totalment d'acord, i el firmen, i nosaltres vetllem perquè això sigui aixina. I al final lo que guanya, sobretot, és tractar de ser, de donar confiança. Jo finalment el que faig és reunir a les dues parts en el propi bancal i dir, mira, així no és com estan les condicions, això és el que teniu que... Això és l'acord al que teniu que arribar perquè les dues parts estigueu contentes. I m'ha funcionat. Al final és tractar de ser molt personalista a l'hora de donar un tracte molt personal a les dues parts perquè estiguin tranquils i tinguin una garantia, i ja està. I això és el que a mi em funciona. Si mos posem en plan, a lo millor, molt buròcrates d'agarrar i dir, bueno, pues reomplim el paper i ja s'apanyeu. Això a la llarga acaba no funcionant perquè el propi propietari no té la confiança de l'administració i al final no acaba cedint el seu terreno.
0: Iba, creo que un poquito hilado la pregunta que te voy a hacer ahora, esto que estabas comentando, porque desde el punto de vista práctico, ¿qué es lo que más suele frenar estos proyectos? ¿La burocracia de la que hablabas, la falta de demanda, el estado de las parcelas, el minifundismo que también has hecho referencia? ¿Qué exactamente es lo que suele frenar más estos proyectos?
1: Yo diría que la gente es el propietari. Moltes, lo que más frena es... que no volen complicar-se la vida, sincerament. Si estan esperant tu en la teva faena, no? Tens una faena d'oficina i tens propietats i estàs esperant que vingui algú a dir de... bueno, ja veurem que vingui l'administració a buscar-me si vol que faci alguna cosa en la meva terra. És un error. Moltes voltes hem de ser un poquetet més actius i el propietari també ha de posar un poc de la seva part i arribar inclús a formar un vincle en l'agricultor, no? És a dir, són les meves parcel·les, però vaig a crear un vincle en el meu agricultor. Si no m'està pagant, no pot al millor pagar-me per la parcel·la, anem a fer un pagament per espècies, no? Però per almenys mantindre aquesta terra viva, que en definitiva també contribuirà a un rendiment major en el temps. Vull dir, tu tens una parcel·la abandonada, a pesar dels problemes que implica això, perquè són plagues, possibles incendis en parcel·les abandonades, no? Plagues que damunt afecten després a aquells bancals que sí que estan en producció. Un dels principals problemes és això, que els propietaris moltes voltes són molt passius a l'hora de voler llogar les seues terres i que tenen que tindre també un poquetet de... de ser un poc més actius a l'hora de dir, bueno, pues vaig a veure si busque jo un agricultor, que no sigui l'administració o l'agricultor el que em busque a mi. Vaig a posar jo les facilitats perquè vingui l'agricultor i que tinga la terra i que mantinga la terra, i així el dia de demà, si la vull vendre, inclús la podré vendre més cara o inclús vendre-la al propi agricultor que ja l'està treballant, perquè és una terra viva, no és una terra que acaba cremant-se i morta, que després en el temps passen els anys i a veure què fas en ella.
0: Hablemos, Agustí, ahora de los beneficios. Para una persona que tiene un bancal parado, ¿qué ventajas puede tener cederlo para que otra persona lo trabaje, aunque no obtenga un gran rendimiento económico directo?
1: Mira, la primera y principal, los propietarios están obligados a mantener la parcela neta. Vull dir, això que si està tota erma i n'hi ha un incendi, pots tindre un problema greu i l'administració sí que pot buscar-te per a denunciar-te. Inclús sé que n'hi ha ajuntaments que donen avisos per a que els propietaris mantinguin la parcel·la neta. T'estalvies això. T'estalvies tindre la parcel·la, netejar la parcel·la. Que tots els anys, en la tonteria, si per fan cas, poden ser perfectament 200 o 300 euros netejar una parcel·la. Evites, contribuïixes a que no n'hi hagin plagues en el medi ambient. Vull dir, aquells arbres que estan en situació d'abandonament són els que tenen més probabilitat d'enfermar. I aquests arbres després, una volta adquireixen una malaltia, són els que transmeteixen les malalties als arbres que sí que estan, aquelles parcel·les que sí que estan ben manteses, no? Per tant, és un problema mediambiental. Després, pots mantindre uns ingressos extres. Una, o et paguen per la parcel·la, que pots, per, més o menys podrien ser millor 50 euros per fanecada, però si imagina que per alguna d'aquelles no arribes ni tan siquiera a un acord econòmic, bueno, pots, arribem a un acord per espècies. Si aquesta persona està fent taronges, pues bueno, pues que tots els anys et dona quatre cachorros de taronja per fanecar o una cosa així, i tens taronja. Si fa hortalissa, pues que et donen hortalisses i arribes a un acord en el teu agricultor, no? Que està mantenint les teues terres. I després, una altra volta, pues, també sentir-te tu gratificant perquè estàs contribuint segurament al relleu generacional, estàs contribuint al camp, estàs contribuint a un sector agrari viu i que al final pues, que l'agricultor puga viure del camp i fixar també inclús població en el món rural.
0: Yo creo que queda más que claro. Mantener también, Agustí, las tierras en producción es una cosa que tiene una parte ambiental, un apartado ambiental muy importante. ¿Hasta qué punto un bancal trabajado ayuda a conservar el paisaje, reducir el riesgo de incendios o evitar la degradación del suelo?
1: Moltíssim. I mira, la degradació del terra no l'havíem parlat. I és també molt important mantindre un bancal viu. Simplement evita moltíssim els incendis. I en cas de produir-se un incendi, inclús moltes voltes els bombers acudixen a bancals que estan en producció perquè saben que allí el foc no podrà, en cas d'arribar, no és tan intens. És a dir, si tenim un camp d'oliveres, moltes voltes els propis bombers es posen allí per a poder tractar de sufocar l'incendi, no? Perquè no tenen tanta, no n'hi ha tanta massa forestal en un camp cultivat, no? I després hi ha moltíssimes alternatives per a poder mantenir un bancal sense esforç, no? Posar cultius extensius de secà que són tenen un baix manteniment i també ens ajuda moltíssim a contribuir al paisatge, a tindre un paisatge ric i viu. Podem posar oliveres, garrofers, ametllers, són arbres que no són molt demandants, no tenen molta faena, si sempre i quan, inclús li podem donar a l'agricultor o fer-ho nosaltres mateixa, no? I bueno, una altra que no hem parlat és el pasturatge controlat. Podem inclús en les nostres parcel·les tractar de que un ramader vagi i faci un pasturatge controlat. Amb això mantenim la herba segada i, per tant, la parcel·la neta, i és molt, molt important. I el que estàvem comentant de tindre un bancal viu perquè evitem també problemes d'erosió, perquè quan el bancal està treballat i està sembrat, quan hi ha pluges molt intenses, evitem que n'hi hagi una escorrentia i que s'erosioni el terra. També tenim els bancals vius en producció, contribueixen a que siguin més permeables i que els aqüífers es recarreguen més fàcilment gràcies a que els bancals absorbeixen més aigua i actuen com esponges. Per tant, els beneficis de mantenir una parcel·la viva, jo trobo que està més que clar, trobo que ho hem recalcat així molt i, per tant, animem als propietaris que siguin actius en la cessió de les seues parcel·les.
0: dos más y te dejo ya por hoy, Agustín. Sobre las alternativas que existen para mantener un bancal en producción sin que suponga demasiado esfuerzo para ellos, podrían funcionar fórmulas intermedias como acuerdos con cooperativas, agricultores de proximidad, empresas de servicios agrarios o incluso, no sé, modelos compartidos en los que el propietario mantiene cierta implicación pero delega el trabajo principal.
1: Ostres, això jo particularment, si fos propietari, faria això. Si fos propietari i tinguera parcel·les, jo tractaria de buscar un agricultor que, però m'implicaria, més que res també perquè m'agrada, no? M'implicaria. I una forma de mantindre, de tindre el teu camp en producció sense massa complicació, és tractar de posar cultius que estan molt ben adaptats així, com estàvem comentant. Són arbres molt resilients. Podem fer, pots plantar oliveres, podem plantar garrofers, ametllers, figueres, són arbres d'ací que no donen molta faena. Podem arribar a un acord en cooperatives? Sí, jo crec que les cooperatives en Pedreguer, en la de Pego, Tincantés, deuen haver més. Pots arribar, pots portar-t'ho la teva parcel·la i estic convençut que ells t'ajudaran a trobar un agricultor. I després, si damunt el propietari vol implicar-se en la gestió, ostres, jo trobo que això és fenomenal. Que això seria supergratificant, no? Tu imagina't agarrar una parcel·la que tu tens en situació d'abandonament, la plenes d'oliveres, tractes d'ajudar a l'agricultor en la mesura de lo possible, fas oli, l'oli que és un producte, vamos, magnífic, que no és preceder, una volta tens l'oli, que és tan senzill com portar-lo a una almàsera, que n'hi ha diverses almàseres així a la Marina Alta, el portes a l'almàsera, te l'embotellen i repartiu entre l'agricultor i el propietari, repartixen les botelles d'oli. Perfecte. Trobo que és un model de negoci bonico i en el que jo particularment em sentiria gratificant com a agricultor i inclús com a propietari.
0: Sí, es una alternativa que sacas beneficio mutuo, ¿no?, para ambas partes. Uh-huh. Y ya para cerrar, si una persona nos está escuchando ahora mismo y tiene un bancal abandonado o infrautilizado, ¿cuál sería el primer paso que debería dar? ¿A quién debería acudir y qué información tendría que preparar para poner esa tierra de nuevo en marcha?
1: El primer lloc al que debería acudir és a la seva regidoria d'agricultura en el seu poble. Mirar si realment existeix un banc de terres o algun altre projecte o iniciativa per a posar les parcel·les en producció, per a buscar a veure si tindre el recolzament de l'administració per a poder fer tota la paperassa i que tindre el recolzament per a que les garanties, era la paraula que buscava, tindre les garanties de que va a fer una sessió controlada i segura. En segon lloc, buscar ell mateix l'agricultor. Si veu que des de l'administració no acaba de trobar un agricultor, que es posi en contacte amb agricultors que tinga per el costat, a prop de les seues parcel·les. Segur que en coneix alguns. I després, inclús, poden escriure'm a mi, poden posar xarxa agrícola en el Google, els apareixerà a la meva web, enviar-me un mail i jo puc tractar de posar inclús contractes a mesura, ja en tenim alguns redactats i estàndards i buscar inclús un agricultor que puga treballar les seues terres. Ja ho he fet moltes voltes. Sí que és cert que el que és fàcil, quan és una parcel·la abandonada, és més complicat trobar un agricultor perquè moltes vegades, quan hi ha tanta parcel·la, els agricultors es centren més en parcel·les que ja estan en producció, que ja estan netes i que ja està, és una terra viva i treballada, no? Aleshores, el que volia dir és que quan és una parcel·la en producció, trobar algú que la vulgui mantindre sol ser fàcil.
0: Pues en definitiva, ya lo han oído, hoy hemos hablado de una herramienta que puede parecer sencilla, pero que toca muchos temas de fondo. El relevo generacional, el abandono del campo, la rentabilidad agrícola, la prevención de incendios y la conservación de nuestro paisaje. Los bancos de tierras no son una solución mágica, pero sí pueden ser una vía para que muchos bancales no se pierdan, para que quienes quieren trabajar la tierra encuentren oportunidades y para que los pueblos mantengan vivo ese paisaje agrícola que también forma parte de su identidad, porque cada bancal que sigue en producción es algo más que una parcela cultivada. Es memoria, es territorio y también puede ser futuro. Agustí Espí, muchas gracias, como siempre.
1: A tu, Marco, un abrazo.
0: Y nosotros la semana que viene continuaremos hablando del territorio de la agricultura, de la ganadería, hablando de la Marina Alta aquí, en Apeu de Bancal. Adiós.